0: Más de uno, Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Al jacuzzi de esa casa de Cullera han trobat mort un matrimoni irlandès. La Guàrdia Civil ho investiga ja. Què tal? Bona vesprada. Han sigut els dos fills menors d'edat els qui han trobat a la parella sense vida. Anem ja amb l'última hora d'això i de la tomatina de Bunyol, com no. 22.000 persones han participat enguany d'esta batalla de les tomaques internacional que ha tornat a ser un èxit. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem. La Guàrdia Civil investiga les causes de la mort d'un matrimoni irlandès que ha aparegut sense vida al jacuzzi de la casa a la qual es trobaven llogats a Cullera. Van trobar-los els seus fills adolescents que no parlen espanyol i que han hagut de ser atesos pels psicòlegs municipals. Onda Cero La Ribera, Lucía Peris.
2: Els fets van tenir lloc ahir dimarts a la vesprada i fins al lloc es van mobilitzar els serveis d'emergència i agents de la Guàrdia Civil. La parella irlandesa de 45 i 50 anys ha sigut trobada sense vida en el jacuzzi de la casa pels dos fills menors d'edat i els primers indicis apunten a que no es tractaria d'una mort natural. En els cossos no es van trobar signes de violència, però no es descarta que la mort puga ser deguda a drogues per les ferides punxants que presentava la parella. L'equip d'homicidis de la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de les investigacions per resoldre els fets i no es descarta que hagi pogut tractar-se d'una mort accidental. En quant als menors, els serveis socials de Cullera els van atendre i estigueren acompanyats d'una psicòloga i una treballadora social del municipi. Ara han

0: passat ja a quedar-se amb tres familiars vinguts d'Irlanda.
1: La Policia Nacional ha detingut tres joves per la seva presumpta implicació a l'agressió sexual comesa el 15 d'agost a Gandia. Tres xics i tres xiques es donaren cita al pis d'un d'ells, que és on hauria tingut lloc els fets. I la Benemèrita ha detingut un home durant les festes patronals de Xiva, a la Foia de Bunyol, per portar amb ell drogues i dos bolígrafs pistola. Els agents van observar l'home llançant una motxilla darrere d'un cotxe en adonar-se de la presència policial. Andreina Pietri.
2: A l'interior de la motxilla van trobar 20 grams de cocaïna, uns 100 grams de haixís, diverses pastilles d'èxtasis, 140 euros en efectiu i un dels bolígrafs pistola carregat amb munició del calibre 22. Durant la detenció, l'home va iniciar un forcejament amb els agents que va provocar lesions a un dels guàrdies civils. Posteriorment, els agents van registrar el vehicle del detingut, on van localitzar un segon bolígraf pistola i més munició. A l'arrestat se li imputen delictes contra la salut pública, tinença il·lícita d'armes i resistència greu a agents de l'autoritat.
1: L'incendi de la Serra Calderona ha sigut donat per controlat, s'ha complert mentrestant un mes del de la Vall d'Uixó, que es manté encara controlat, és a dir, no ha sigut donat encara per extingit de manera definitiva. L'Associació de Silvicultors de la Comunitat calcula que la Serra d'Espadà tardarà 45 anys, 45, a tornar a produir suro de qualitat. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
3: I és que l'incendi ha cremat prop d'un quart de la seva producció total. La situació és molt greu. Adolfo Mirabet, president de l'Associació de Silvicultors de la Comunitat Valenciana.
4: Un tercio y una cuarta parte del aprovechamiento del corcho pues se nos ha quemado. El corcho quemado pues ahora mismo no se puede hacer nada. Hemos de esperar unos años. Es una ceniza que te ahogas, entonces hasta que no pasan 8 o 10 años no puedes entrar a sacar ese corcho. Y el siguiente corcho que sacaríamos se queda delgado, una experiencia que tenemos de otras zonas quemadas de Espadanse, que sería a partir de la tercera cosecha. Claro, pues, te arruinas. 10 años primero, 15 y 15, pues vamos a 45 años. Entonces, bueno, pues es un golpe fuerte.
3: En la zona cremada ya había un proyecto de ramadería que no podrá iniciarse. Ahora la por son les pluges torrencials de setembre, encara que confien que els bancals continguen la terra de l'erosió.
1: I al camp, una nova epidèmia als cítrics, la clorosi nervial groga, però les mesures de contenció contra ella varien en cada comunitat autònoma. Per això, a Saja, Alacant demana al Ministeri d'Agricultura un pla estatal que unifique totes aquestes mesures de contenció. Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
5: Sí, es un patógeno identificado originalmente en Pakistán que ha entrado en España provocando la pérdida de calidad comercial de los cítricos, especialmente los limones, porque reduce el calibre y genera malformaciones. En este sentido, el presidente de Asaja en Alicante, José Vicente Andreu, ha exigido hoy al Ministerio unidad de acción en las medidas de contención.
6: No puede ser que cada comunidad autónoma tenga un criterio distinto. Necesitamos que se unifique para la erradicación y control de esta enfermedad.
5: Por eso exigen también un marco de compensaciones homogéneo y suficiente en todo el Estado que cubra no solo los costes de arranque y destrucción de los árboles afectados, debe cubrir, dice Asaja Alicante, los gastos de replantación y la pérdida de renta durante los años improductivos.
7: Llegan los mejores días del verano para renovar tu casa. Los días sin IVA de Conforama. Sofás, colchones, muebles, todo sin IVA. Precios increíbles solo del 20 de agosto al 1 de septiembre. Conforama.
8: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: És la 1:55. Demà dijous, ja ho contarem, però demà dijous la Generalitat participarà de la reunió del Govern Central amb les comunitats autònomes, a eixa conferència sectorial d'infància i adolescència que abordarà la distribució dels menors migrants que han arribat fins a Ceuta, Andreina.
2: El president Juan Ferran Pérez Llorca, prèvia a esta reunió, assegura que els centres de menors en la comunitat valenciana estan desbordats en un 200% i que la Generalitat no té la capacitat per a acollir a més persones de les que pot atendre.
9: Que mañana hay una reunión con el gobierno de España y allí se abordará ese problema. Yo lo que describo son hechos, y es que en estos momentos nuestros centros están un 200%, y nuestros centros no están preparados, ni tenemos el personal suficiente para poder atenderles como merecen. Y yo creo, sinceramente, que donde mejor está un menor es con sus padres y con sus familias.
1: I un any més, canviant de tema, un any més, ara sí que sí, Bunyol ha tornat a tenyir-se de roig amb la 79a edició de la Tomatina. Prop de 22.000 persones han participat enguany en esta festa que des del 2002 està declarada d'interès turístic internacional. Alejandra.